furarnos més sube i vella m'obliga a obvidrà i no s'hi sap lluny o cobertrà i quan escupiam snu i saps.